sempre una troma, eh? Se la cogui, se la cogui, deixa una història. Oi, tu que ets un grup que faria sempre animar a plenes de fer, com per divertir un poc.